Heu negat, vas ullet, Michel Bola, ma que Michel està a tots temps que m'ha d'ajudant a tu ullet, ma que els temps que m'han demanat.